0: Tras el Salmo 53, se procede ahora a la lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13.
1: El Crist és com el cos humà. És un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que en siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos. I a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit.

0: en la senyal de la creu ens manifestes la teva misericòrdia. Fes que la humanitat pugui trobar en el Crist crucificat i ressuscitat l'esperança de la salvació, perquè així puguem contemplar en les seves ferides glorioses la llum del teu amor. Preguem al Senyor.
1: Señor, que en la señal de la cruz nos manifiestas tu misericordia, haz que la humanidad pueda encontrar en Cristo crucificado y resucitado la esperanza de la salvación, para que así puedan contemplar y glorificarlo en la vida.